Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dijous, 14 de maig. Ja tenim inaugurat el nou ambulatori Pepita Bonet i Salvador. Ahir va ser un dia molt emotiu i també un homenatge merescut a la Pepita Bonet, llevadora i referent de moltes generacions. I ahir, amb el testimoni a Ràdio Pineda, el Pineda es mou, amb dones que la van conèixer i que la van tractar no només a nivell professional, sinó també a nivell personal. Ahir va ser un dia molt emotiu.
1: És que estic emocionat, perquè no sé com dir-ho, estic emocionat. Què vols que et digui? Bueno, doncs no feu maldats, eh? No feu maldats.
0: Ahir ho vam bordar. Ahir va ser un dia fantàstic, sobretot ahir al migdia aquí a Ràdio Pineda, amb el testimoni de dones pinedenques ateses per la llevadora Pepita Bonet, la persona molt, molt estimada aquí al municipi. I bé, ahir ens vam emocionar molt, eh? Un programa que podeu recuperar en el servei de Ràdio a la Carta, Pineda es mou, aquest programa especial dedicat a la Pepita Bonet, com diem, amb el testimoni de dones pinedenques, cadascuna explicant la seva experiència. I, per tant, doncs, si no heu escoltat el programa, us animem que el recupereu i el torneu a escoltar, perquè realment va ser molt, molt bonic. Bé, el dit i fet que encarem avui dijous, també amb molts continguts que us expliquem avui en el programa, sobretot destacant aquesta jornada important pel territori, també per Pineda, amb la inauguració d'aquest nou ambulatori. Pepita Bonet i Salvador ho vam seguir també des de la ràdio, a través dels serveis informatius, amb l'oportunitat de poder entrevistar el conseller Dalmau i també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Unes entrevistes que escoltarem al voltant de 8:45 del matí, després de la previsió del temps. Té moltes propostes que avui també compartim. Ara de seguida a la punt del dia, també aquelles cosetes que val la pena que coneguis i tota l'actualitat informativa de la jornada, com sabeu, a partir d'un 8:45 del matí amb en Pep Bazar. Amb energia positiva comencem nova edició del Dit i Fet aquí a Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per seguir-nos i per triar-nos. Estic amb tu fins a la 1 del migdia. Salutacions. El meu nom és Olga Dieguez.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Si tens un negoci i vols que sigui més sostenible i també vols reduir el consum energètic, doncs ara és el moment. Recordeu que teniu aquests ajuts per l'eficiència i la transició energètica pels locals comercials i naus industrials de Pineda. Tota la informació i també per sol·licituds fins al 31 d'agost al web municipal www.pinedamar.cat. I ja que parlem d'ajuts, també en aquest cas per a empreses i persones emprenedores, teniu aquests ajuts per impulsar el vostre negoci. Per exemple, subvencions per a trasllat d'activitats, millores de locals comercials, transformació digital, contractació de persones o noves persones autònomes. Tot això també et recomanem que ho consultis al web de l'Ajuntament de Pineda, www.pinedamar.cat, on podràs veure tots els requisits que es demanen per poder accedir a aquests ajuts. Informació que, juntament amb d'altres, també t'ampliem al portal de Notícies de Pineda. Bé, i ja que començàvem el programa d'aquesta forma tan emotiva, també recordar-te que l'emoció continuarà demà divendres al migdia. El programa Sortim, perquè, atenció, entrevistarem el Coral Juvenil Santa Maria i també a tota aquesta colla de Pineda que fan de romeria de Pineda a Montserrat en motiu de la visita del Papa a Barcelona el dia 10 de juny. També hi haurà presència pinedenca tant a la Sagrada Família com a Montserrat. Per tant, demà al programa Sortim entrevistem els responsables i cantaires també de la Coral Juvenil Santa Maria i també parlarem amb responsables de la romeria de Pineda a Montserrat perquè ens parlin de tot el que estan preparant aquests dies per la visita del Papa a Catalunya, que, com diem, s'aturarà a la Basílica i també a Montserrat. Allà hi haurà presència pinedenca i també en el concert que es farà el dia 9 de juny a l'Estadi Olímpic, on també hi haurà presència pinedenca en aquest concert tan especial que comptarà amb la presència del Pontífex. Per cert, en aquest concert també hi serà Sergio Dalma.

0: Entre tu i mil mares, cançó de Laura Pausini, que versionava també Sergio Dalma en aquest nou disc, i a més amb salutació inclosa pels oients a Ràdio Pineda.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: Va, que de seguida repassem la informació. Avança amb Hugel, això es diu Jamaican.

0: Va, té un ritme una mica raret, eh? Pep Basart, molt bon dia. Hola.
1: Jo, el ritme meu...
0: No, home, no, el ritme de la cançó. Ah, no, tu t'acabo de llançar una flor. Bueno, una flor, tot un ram t'acabo de llançar. S'ha tallat el cabell, però... I ara me n'he adonat. I dic, uau, dic, estàs molt guapo avui. I em diu, ui, fa dos dies que m'he rapat. No, no ho havia vist, eh? Perdona.
1: Doncs mira, ja passa això. Llavors,
0: però estàs guapíssim.
1: Llavors diuen, eh?
0: Bueno, com
1: sí,
0: sempre.
1: Bueno,
0: però com
1: molt
0: que brilles per dins, hi ha ja, tot el que passis
1: sí,
0: per
1: sí,
0: fora.
1: Sí. Exactament, tot el que passi per fora.
0: Digue'm,
1: no, mira, que ahir vam... Bueno, ahir vam escoltar l'entrevista doncs, a dones, sobretot, i familiars de la Pepita Bonet. Quina entrevista més bonica, no? Més bonica.
0: Emotiva, va ser
1: sí.
0: super emotiu.
1: Vam parlar doncs, amb familiars, també dones que la van conèixer. Ahir encara una persona em deia, ostres, jo sóc viva, imagina't, sóc viva gràcies a la Pepita Bonet. Imagina't quin testimoni per un avortament, per una hemorràgia que va patir i que gràcies a la Pepita Bonet, que va ser la primera persona en actuar, doncs va acabar bé la cosa, va acabar doncs, salvant la vida, no? Per tant, imagineu-vos de què estem parlant, d'una dona... Jo me l'imagino quan expliquen, no? Quan la Pepita Bonet anava a moto, diu, no, era molt arriada, una persona molt enèrgica, no? Molt, amb una energia desbordant a la gent que, amb la que hem parlat, perquè, clar, arran de tot aquest cas doncs, ens han arribat doncs, molts comentaris, no? I ens deien... L'optimisme que desprenia, no? La força, la confiança que desprenia, sobretot a les dones, però a vegades també les seves parelles, que estaven una mica allò, ai, com va això, no?
0: Oh, clar, xocades.
1: I mira, ella tot això ho feia. Per tant, vaja, crec que és un nom més que encertat per la Pepita Bonet. Dit d'altra banda, deixeu-me dir que Calella és una persona també molt reconeguda, tant és així que té una font que porta el seu nom, que està allà al Parc del Mau, i no sé si us heu fixat que davant de l'Hospital de Calella, malauradament en un entorn una mica, que passa una mica desapercebut, allà en aquells jardinets que hi ha per allà davant, doncs hi ha també una placa que parla justament de la Pepita Bonet, eh? I per tant és un reconeixement doncs, que se li va fer a Calella també en el seu moment. Bé, com dèiem, avui escoltarem l'entrevista que vam mantenir amb el conseller del Mau i també l'alcaldessa Sílvia Biosca, que ens parlen doncs, d'aquest equipament a Pineda, però també parlen doncs, d'aquest famós COAP que demana l'alcaldessa per Pineda, el que era l'antic ambulatori, i el conseller del Mau ens parla també del nou hospital, perquè ella es va presentar aquest nou hospital que es presentarà ben aviat a Calella. Bé, ja s'ha presentat, però veurem a veure si veiem, podríem dir un dia d'aquests doncs, que comencen les obres. Vam ser-hi presents, ja us... I avui en parlarem, en aquesta entrevista, tot i que en aquesta entrevista veureu que no ens desvellen grans coses. Però jo sí que vaig anar fins a la sala... doncs de Saleta, de Calella, on van fer podríem dir, presentació de l'ampliació de l'Hospital de Calella. Bé, és un hospital que serà totalment nou, un canvi, jo m'atreviria a dir, radical, unes obres que han de durar doncs, un mínim de 4 anys, i dir també doncs, que el pressupost és de 83 milions d'euros, que jo ja, bueno, no vaig dir-ho ja en aquell acte, però vaig dir, miri, doncs, escolti, posin un 20% més d'això, perquè en 4 o 5 anys doncs, les coses ja sabeu com van, i aquests 83 milions doncs, passaran a ser, no sé, 103. Eh? Però el que és més important és que la iniciativa que ha impulsat el Servei Català de la Salut preveu aquesta gran inversió per donar servei a tota aquesta comarca, com som nosaltres, que necessitem, mereixem un hospital que sigui doncs, adient el que necessitem. Sabem que l'atenció és bona, amb el que tenim, però necessitem una altra cosa. A veure, em quedo amb que van dir que ara sí que això va en sèrio. Ho dic perquè ho han dit moltes vegades. El conseller va dir-ho. Escoltareu la pregunta que jo li faig, que li dic, escolti, conseller, algú es preguntarà si aquesta inversió elevada depèn també dels pressupostos de la Generalitat, perquè sembla que això és un escull que sempre tenim. I ell respon de forma taxativa dient, home, necessitem pressupostos, un govern sense pressupost no pot tirar endavant, però sense pressupost també tirarem endavant aquest projecte. És prioritari pel govern català, l'Hospital de Calella serà una realitat. Va assegurar-ho a Pineda, ho va tornar a assegurar a Calella davant d'un auditori que era ple de gom a gom, davant de comunitat mèdica, comunitat política, estaments socials calellencs, hi havia, diguem-ne, la plana major doncs de la salut, de tota la regió sanitària de Girona, també amb els alcaldes i alcaldesses, i va dir-ho així, eh? Taxativament va dir que aquest hospital anirà endavant sí o sí, que tothom s'ho cregui. Apunta-t'ho, eh? Avui és...
0: M'ho apunto. Avui és 14.
1: Ahir és 14, ahir era 13.
0: Ahir era 13 de maig.
1: Ens apuntarem aquesta
0: diada. Mal dia, eh? Un 13, però
1: no,
0: bueno...
1: No, però no és ni dimarts ni divendres.
0: És igual.
1: Bé, per tant, avui en parlem. Mira, més coses, molt ràpidament. Ahir va haver una explosió de gas que va deixar dos ferits a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat. Evolucionen favorablement. I avui també llegim que l'Agència Catalana de l'Aigua atura per ara aquell pla de motes del tram final de la Tordera. Diu que ara vol escoltar bé els pagesos per veure, doncs, què n'opinen sobre aquest pla. I també destaquem que la diputada tordarenca de Junts, que és la Judit Toronjo, ha dit que el projecte de la C-32 de Tordera fins a Lloret no té calendari i demana, doncs, que el govern faci realitat aquest projecte d'allargar l'autopista. Que l'Ajuntament de Palafolls anuncia que estrenarà una nova ruta senyalitzada pel castell. Ho farà coincidint amb la reobertura que es farà a la tardor. I tornant a Pineda, destaquem que el Centre Cultural acull aquest cap de setmana les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho farà, com diem, aquest cap de setmana. També destaquem que Vilassar de Mar acollirà dissabte el certamen comarcal per l'elecció del pubillatge del Maresme. I participaran, doncs, també els representants de Pineda. I també destaquem que Mishima, recordem-ho, actuarà a l'Auditori el 6 de juny. Per tant, podeu comprar entrades a auditoripineda.cat. Encara afegim que els Calella s'omplirà de molts de gustos en els plats i molt bona música amb el Fira Tast. És la fira gastronòmica que celebra el Parc del Mau, té l'entrada gratuïta. El Fira Tast es farà, com diem, el cap de setmana, reunirà 20 estants de restauradors i de productors, però també hi ha tallers i activitats familiars. I què més explicarem avui? Doncs avui parlarem de què diuen els... Ah, bueno, mira, una altra cosa de Calella, si vols. Ja coneixem el cartell de les barraques de la Minerva?
0: Ja.
1: Sempre van molt aviat.
0: Ja.
1: Sempre van molt aviat a Calella, eh? Sí. I ja avisem que hi ha noms destacats, eh?

0: Cartell potent el que presenta Calella, encara falta molt pel setembre, però Calella sempre s'avança molt i ja coneixem qui veurem ben arran de casa. Els diaris parlen avui de Parlon i de Trapero, que han demanat disculpes per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. Diuen que va ser un error, asseguren que faran doncs, que tot això no torni a passar. Podríem dir que la comunitat educativa accepta, per dir-ho així, aquestes disculpes i demanen doncs, que no torni a passar. Bé, encara hi ha alguns matisos, però bàsicament seria això. Bé, el cas Pujol queda vist per sentència, 6 mesos de sessions, 17 acusats, més de 40 sessions, 200 testimonis. Veurem a veure què és el que passa, sobretot amb Jordi Pujol Júnior, que seria doncs, la persona, el principal acusat de tot aquest afer. Avui llegim també que la intel·ligència nord-americana diu que Iran té gran part de les seves capacitats militars, ho diu el diari The New York Times, que asseguren doncs, que continua tenint molta capacitat de fer la guerra. I avui llegim també la premsa, però veiem sobretot aquesta imatge tan icònica, és sempre, diguem-ne, molt espectacular, que és el rei d'Anglaterra vestit de rei, presidint, doncs, per dir-ho així, la sessió parlamentària, el seu discurs d'inici de legislatura, i apareix, doncs, amb tota la pompa i beato. L'escena és brutal, amb carrossa de cavalls, cap... Bueno,
1: però aquesta foto és actual?
0: No, home, clar, això és ahir.
1: Ostres, semblava el dia de la proclamació, ella tota blanca.
0: No, això passa quan hi ha un dia que es vesteixen per
1: de reis.
0: I van defensar un Regne Unit fort en un moment en què està molt dèbil econòmicament, però vaja, quan el Regne Unit està dèbil econòmicament, o sigui, quan nosaltres estem a lo més guai de l'economia, no és comparable la nostra... O sigui, com ho diria?
1: Mira,
0: l'economia britànica, quan ells diuen que estan malalts, res comparable a molts de la resta de països del món. Saps què et vull dir? Ells diuen que estan malalts, però tenen una economia que està a dalt de tot. O sigui que... Bueno, però sí que és veritat que políticament el Regne Unit està doncs, una mica tocat. No saben com gestionar-ho. Aneu a Londres un dia, aneu a visitar la City, allò que en diuen la City, i copsareu l'economia que hi ha allà. És com Nova York, és una cosa... Dius, ostres, aquí... No sé com explicar-ho, és que... És brutal. Doncs aneu a la City de Nova York i veureu, fareu la idea de com es mou l'economia en aquell raconet de món que dius, home, aquí, doncs sí, en aquest raconet de món hi ha la majoria de diners que es mouen al planeta. Perquè hi ha centrals d'empreses, hi ha les multinacionals, les multinacionals estan allà, gent que entra, gent que surt, tots els edificis vigilats, amb porter, amb barrets de copa...
1: Que guai!
0: Mira, per barret de copa el que porta Florentino Pérez, que va fer una entrevista en exclusiva a La Sexta, l'han seguit a tot el món, i han explicat que avui dijous es convoquen les eleccions al Real Madrid, per tant, diguem-ne que ho fa, per dir-ho així, per sorpresa. Bé, ha tornat a parlar de les 7 lligues robades, ha dit, va matisar, va dir, home, és una manera de parlar, però ningú se li escapa, que es va repetir una mica amb el que havia dit el dia abans, ell ha defensat la seva gestió, i sobretot amb el que se centra és en que el Real Madrid té molts enemics a dins, sobretot en l'àmbit de la premsa, i llavors ell es queixa d'això. I diu que tot plegat va apartar doncs, allà mateix. Bé, convoca eleccions, ara hi ha 10 dies per presentar avals. Recordem que al Madrid no hi ha eleccions des de l'any 2006.
1: Tant?
0: Sí, perquè no es presenta mai ningú.
1: 10 anys?
0: Sí, no, 20.
1: Bueno, 20, sí, sí.
0: Quan ell es presenta, quan el Florentino es presenta, que recordeu-vos una de les 10 persones més riques d'Espanya,
1: que no té rival.
0: I no té rival. Mm-hmm. Quan ell es presenta, pues, no es presenta ningú. I llavors ell diu, bueno, pues jo.
1: Pues ja m'hi poso jo.
0: Ja m'hi poso jo.
1: Sí, sí.
0: I ara, tots els diaris, que és molt interessant, es pregunten quina és la lluita pel tron del Real Madrid. No sé si has sentit a parlar, Olga, alguna vegada. Sempre s'ha dit que les decisions a Espanya es prenen no en el Parlament d'Espanya, o sigui,
1: sí,
0: no en el Congrés,
1: ja.
0: sinó a la llotja del Real Madrid. Això s'ha dit sempre. sempre s'ha dit, el govern d'Espanya, o sigui, les decisions, les grans decisions, els grans contractes, no es decideixen al Congrés.
1: No, com a l'època romana, es si és que no hi ha més.
0: A la llotja del Bernabéu, eh? Això sempre ha sigut així. Bé, ara apareixen aspirants que podrien disputar-li, doncs, la presidència, però ja veurem, eh? Perquè el senyor Florentino Pérez és una persona molt poderosa. Avui els diaris se centren sobretot en això, apareix la figura d'Enrique

0: Riquelme, ja és de Alacant, aquest noi. És,
1: no és magicà, és de Alacant, però no. Té una mica aquest accent, bueno, que fa que algú hagi dit...
0: És que es mou molt per Sud-amèrica, eh?
1: Ah, home,
0: clar, és que,
1: però ja acabes agafant el DG, que
0: sí,
1: se sol dir.
0: Però cotitza molt Amèrica, amb el Mèxic, tota la part de Sud-amèrica, és un empresari...
1: És maco, tot allò.
0: Té moltíssima pastarrufa, és empresari, el grup Cox, que no sabem qui és, però bueno, és igual, és un senyor que té molta massa.
1: És igual,
0: 37 anys, eh?
1: Sí,
0: el,
1: molt jove.
0: Com és això? El soltero de oro, que sí que és un soltero.
1: Aquest
0: no sé si soltero,
1: és, sí, eh?
0: Però, bueno, 37 anys, i diuen això, que té...
1: Tens la foto,
0: chico,
1: tens, sí, la, home, foto d'ell? Ho dic perquè és que no, bueno, sé si és guapo,
0: diu,
1: o no, a veure.
0: No, sí, és guapo, aquí no, sí? Se'l veu gaire.
1: Ja.
0: No, diuen que és el tipo este que té acento sudamericano, així l'anomenen,
1: ah,
0: eh?
1: Bueno, què vols,
0: bueno,
1: que et digui?
0: M'agrades
1: més tu.
0: Olga, no saps, però jo... Però amb mi passaries misèria sempre.
1: Ah, ja ho sé, això ja ho sé. Bueno, no et pensis, eh?
0: Tu no...
1: Que tu ets molt d'aquella època. El que amaga el roc.
0: Però escolta, ell té...
1: Amaga el feix a sota la roca.
0: I tant, però ell té més, eh? I té,
1: no sé,
0: i té negocis de Mèxic, eh?
1: I tu no?
0: Mare de Déu. Bé, hi ha una altra...
1: Mira,
0: escolta,
1: deixa'm posar això.
0: S'ha parlat...
1: Espera, mira, és que això...
0: Va, que és important,
1: això,
0: eh?
1: Això també, mira, no, escolta. Que...
2: Estimats radioientes, aquest programa va de mal en pitjor. Jo vinc amb els guions fets i aquí tothom, escolta, això és un descontrol.
1: Un dia d'aquest recuperarem amb Mingo, eh? Estic trobant cada perla que de tant en tant el vaig posant. Sí, bueno,
0: escolta,
1: ja està.
0: No,
1: és que
0: mira,
1: encaixa molt amb el que passa.
0: Que en Riquelme és molt amic d'en Rafa Nadal, i s'ha especulat que en Rafa
1: Nadal... El tenista.
0: El tenista. És soci del Madrid, un gran apassionat del Madrid,
1: i
0: s'ha parlat fins i tot que ell pogués ser un candidat per la presidència. Ell ja ha dit que no, sí. Però hi ha altres jugadors que, bueno, que havien passat pel Madrid i que podrien estar aspirant a això. I l'altra persona, doncs, que podria ser qui disputés la presidència, Los Hermanos Rivera.
1: Ostres, aquest és el de Coco.
0: No, escolta, bueno, no
1: és que
0: fotis,
1: clar,
0: eh?
1: Quan parleu de quan parles de Rivera, a mi em ve al cap Coco,
0: no,
1: la pel·lícula Coco.
0: Els, no, són Riveras, eh? Així en plural. Es diuen Hermanos Riveras. Bé, una de les fortunes també més grans d'Espanya. Coneixem d'ells poca cosa, gestionen grups empresarials que sobretot treballen al metall i, perquè ens fem una idea, treballen amb totes les empreses, per dir-ho així, tots els grups que fan vehicles. Per tant, us podeu imaginar, doncs, de qui estem parlant. Els germans Rivera, que serien també contrincants de Florentino Pérez, i els altres candidats, hi ha un altre candidat que podria ser un tal José Ángel Sánchez, que és la mà dreta de Florentino Pérez, que podria ser, allò com se'n diu popularment, l'home de palla.
1: Encara estem parlant d'això?
0: Sí, home, és que això avui els diaris en parlen, eh?
1: Bueno, que podem acabar amb alguna cosa xula?
0: No.
1: No?
0: Només que el Real Madrid avui té partit.
1: Un altre cop.
0: No, però això és important, perquè veurem a veure què és el que passa, i també de l'àmbit dels esports, l'Espanyol suma els 3 primers punts. Surt de la zona de descens i el Barça hi va perdre. És que què vols que diguem? El Barça hi estava de ressaca, eh?
1: No m'estranya.
0: No va fer res, eh?
1: No va fer res. Què vol... I això què vol dir? Però si ha guanyat un títol, no?
0: Home, sí. Però vull dir que ahir el Barça va perdre aquest... A veure, tampoc la gent li dona molta importància, però... Però el Barça volia fer 100 punts, eh? Ja no els aconseguirà.
1: Un altre dia. Ai, senyor, que bé que ens ho passem, va. 2:15 de 9 del matí. Ja estàs, no, Pep?
0: Intueixo que no vas veure ahir l'entrevista de Florentino,
1: que
0: no?
1: Què va, si està dormint, ja.
0: Tampoc coneixes a Josep Pedrerol, no?
1: Ah, sí, aquest sí que em sona.
0: Doncs és el que li va fer l'entrevista.
1: Ah, li va fer l'entrevista?
0: Sí, clar.
1: Bueno, diuen que...
0: Hi ha molts de memes avui, també,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, diuen que en Florentino Pérez el va llançar a l'èxit. Pot ser, eh? Què hi ha del cert per,
0: bueno,
1: aquí?
0: Florentino Pérez té, diguem-ne, periodistes afins i
1: ell,
0: contraris.
1: I ell és dels afins?
0: Sí.
1: Bueno, matem el tema aquí, ja.
0: Sí, si voleu, sí.
1: Sí, sisplau. Va, 8:45 del matí, ens interessa també el temps, amb Jordi Pérez, que cada dia fem aquest espai. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Va, anem a parlar del temps, a veure com pinta avui la jornada i també aquests propers dies.
3: Doncs pinta, doncs ja veu, és molt variable, costa molt de precisar on hi haurà el ruixat, però vaja, el temps està insegur, segueix aire fred en alçada, afectant l'entorn peninsular, incloent Catalunya, i afavoreix, doncs, la presència de nuvolades, però hi ha moltes clarianes de sol també, és normal, estem a la primavera i ja ho acostuma a fer, doncs, a cada any, podríem dir-ho. I bé, ahir una jornada doncs, variable de sol, nuvolades, es van trencar a migdia aquest sol, després a la tarda també es van mantenir les clarianes de sol, alguns ruixats dèbils cap al nord-est, que finalment no van acabar de progressar cap a la costa, però sí les nuvolades, de matinada també ha estat força ennuvolat, però sense pluja, i ara doncs veiem doncs, nuvolades, ahir els hi dèiem un cel encapotat a risc de ruixadets, doncs ja ho han vist, s'ha aclarit, però durant les properes 2-3 hores aquests núvols que comencen a créixer es poden compactar i donar algun ruixadet local entre el Montseny, el Maresme i la Selva. En aquest triangle, durant aquest matí, no descartem que al llarg del dematí doncs, pugui escapar-se algun petit ruixadet molt local i en conjunt acumulacions minces. Posteriorment, de cara al migdia, segurament es tornin a trencar els núvols, donin pas algunes clarianes de sol, i a la tarda vespre, doncs, tornant a créixer nuvolades pel nord-est, Pirineu Oriental, Girona, Barcelona, interior, i tornant a descarregar doncs, alguns ruixats. Avui molt pendents de l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, el Canigó, tot el que és la Catalunya Nord, perquè avui els hi entra una glopada d'aire fred del nord, que aquí ens arribarà demà, però ja allà els hi entra més aviat, s'aprecia una entrada de vent de sud, molt marcat, una mica estrany els vents. De sud entren des del Mar Balear cap a la Costa Brava, Cap de Creus, Golf de Roses, i pot fer una mica de xoc de vents entre la tramuntana, que també començarà a entrar. I, per tant, en aquest sector és probable que les pluges a partir de migdia, la tarda, vespre, nit, siguin estàtiques en aquell sector. Per això tenim avisos en aquest sentit, en aquest sector, perquè es pot acumular molts de litres, més de 50, 70, 80 litres en pluja continuada, persistent, i han d'estar a la guaita en aquell sector, perquè pot ser una pluja, insistim, no gaire habitual, podríem dir-ho, que es mantingui hores i hores plovent. Doncs en aquell sector, avui, la segona part d'avui dijous, pot ser bastant conflictiva, pel que fa a la pluja persistent. I a la resta, doncs, a la tarda vespre, aquestes nuvolades cap al nord-est podrien arribar cap a la costa, a mesura que vagi avançant la tarda i el vespre i la nit, i puguin també arribar doncs, alguns ruixats cap a la Costa Brava, per exemple, Costa de la Selva, Costa Baix Empordà, potser a l'Alt Maresme també ens arriba algun ruixat a últimes hores, i aquesta serà la tònica d'avui. A la resta, Lleida, Tarragona, més clarianes de sol, allà tenen els vents més terrals i tenen més sol. I aquí, doncs, al nord-est, ens tindrem la presència de més núvols. Vents variables avui, eh? Avui entre Garbí, Costa Central, Mestral, Terres de l'Ebre, aquest vent de sud que entra per la Costa Brava, en fi, vents molt variables que es poden reforçar aquestes brises a prop de les costes. Temperatures molt agradables, ja afirmaríem un maig com el que estem tinguent, frescot, el sol escalfa lo seu, però a l'ombra ja veuen que la temperatura 18, 19, 20, 21 graus, i aquestes les temperatures que estem mantinguent, ja ho veuen, eh? Estem a mitjans de maig, i de moment no volen, tenen decisió d'enfilar-se, ni de bon tros. Demà divendres, entra la glopada d'aire fred, anticicló atlàntic, borrasca des del mar del nord, que se n'anirà cap a Itàlia, i entra un passadís d'aire fred. Demà tindrem una entrada, una glopada d'aire fred de primera categoria per ser mitjans de maig, això vol dir que ens entraran valors de 25, 27, 28 graus sota zero, 5.500 metres d'alçada. És molt de fred, és una temperatura molt baixa en aquest nivell per a aquestes dates del mes de maig. I això que, com què es traduirà? Doncs ruixats cap al Pirineu, fins i tot doncs, poden aparèixer les nevades en cotes altes dels cims del Pirineu, i també doncs, ruixats que es mantindran sobretot cap a l'extrem nord de Girona i de Barcelona, i aquestes nuvolades s'aniran doncs, extenent doncs, per la gran part de les comarques de Barcelona, especialment les de Girona, i demà al dematí doncs, podríem tenir un dia força nuvolat quan ens llevem, risc d'algun ruixat, alguna gotellada, posteriorment, mig matí, migdia, podríem trencar-se una mica els núvols, ho diem, ja veu com quina forma ho diem, amb quina prudència, perquè, esclar, això evoluciona i això costa molt, però els diem més o menys la teòrica, perquè després, a partir del migdia, sobretot la tarda vespre, sí que amb l'arribada de la glopada freda que arribarà als vols del migdia, doncs les nuvolades creixeran amb empenta a tot el que és el nord-est, Girona, Barcelona, i començaran a descarregar ruixats i tempestes irregulars, vol dir que no generals, però irregularment hi haurà xàfecs intensos, ruixats, tronades, que començaran a l'interior i avançaran cap a la costa de forma decidida. Per tant, la Costa Brava de Girona i fins i tot la costa del Maresme es podran veure afectades de cara a la tarda vespre per aquests ruixats, aquestes tempestes, localment amb alguna calamarsada, registre 5, 10, 15, 20 litres, localment es pot fer en poca estona. Per tant, estarem atents demà a aquestes tempestes de tarda, anunciant, acompanyant aquesta agrupada d'aire fred. Baixar la temperatura a mesura que vagi descarregant durant la tarda aquests xàfecs, i els vents seran de mar cap a terra, brises. Però bé, la mar, en principi, estarà una mica agitadeta amb aquesta mar de fons, que ve bufarà tramuntant a mar endins. Cap de setmana variable, variabilitat, sol, núvols, ambient molt frescot per l'època, i amb diumenge potser es torni a estabilitzar l'atmosfera, que podria augmentar el risc de ruixats. Dissabte potser no tant, diumenge potser augmentaria el risc de ruixats. Però la previsió pel cap de setmana, fixin-se, estem parlant de què estem parlant, de 48-72 hores, no està gens clar. Recomanem anar a seguir les previsions i demà al dematí a veure si podem afinar el que passarà el cap de setmana. En resum, Oliver Vients, temps de primavera, variabilitat. Què vol dir variabilitat? I en les teles quan veuen sol, núvol, pluja, doncs això és lo típic. Sol, nuvolada, s'etapa, pot caure un ruixat, ho pot fer al dematí, posteriorment sortirà el sol, a la tarda potser augmenten els núvols, pendents de les pluges al nord-est, poden ser abundants, 50-100 litres poden acumular, sobretot l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, i a pendents de mà l'activitat tempestuosa que tindrem al nord-est. Girona, Barcelona, localment, poden ser intenses i amb alguna calamarsada. I atenció, les temperatures baixen, seran molt inferiors a les que tocarien per les dates, tant màximes com mínimes. L'agrupada d'aire fred és de primera categoria per ser mitjans de maig. De moment això és tot. Demà més meteo aquí a 8:45 del matí.
1: Així ho farem, Jordi. Gràcies. Fins demà. Que vagi bé. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Anem arribant a 3:15 del matí. El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat el nou cap de Pineda, Pepita, Bonet i Salvador. Ràdio Pineda vam seguir de molt de prop aquest acte d'inauguració. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb el conseller Dalmau, també amb l'alcaldessa Sílvia Biosca, i aquesta és l'entrevista que mantenia el nostre company Pep Bassar amb ells.
2: Conseller Dalmau, benvingut a Pineda, en primer lloc.
3: Molt bé, molt content d'estar aquí a Pineda, a la inauguració del nou CAP.
2: Heu parlat d'aquesta importància. Em quedo amb aquest missatge de ser optimistes, no? De dir, home, hi ha molts de reptes, però alhora els podem fer, no?
3: Bueno, jo crec que Catalunya ho té tot perquè li vagi bé, i quan un està avui a Pineda inaugurant aquest nou CAP, veu que la potencialitat del país, si la posem a on toca, amb les energies on toca i amb constància i perseverància, ens en podem sortir. I avui estem obrint un nou CAP, que és una reivindicació del conjunt de Pineda, molt rellevant, i per tant el nostre objectiu és estar aquí i acompanyar el conjunt del país en la seva transformació.
2: Deixa'm preguntar-li si de vegades passa això que deia l'alcaldessa, no? Que l'administració li costa molt moure's, va una mica, a vegades, clar, els canvis són tan ràpids i que a vegades a l'administració li costa d'arribar, al CAP ha trigat a arribar malgrat tot, no?
3: El CAP ha tardat en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa a la societat catalana. I la sanitat és un element central de la cohesió del nostre país. I, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
2: D'aquí a un instant se'n va cap a Calella per presentar un altre grandíssim projecte, m'atreviria a dir, que és aquest hospital que tant necessitem, no, també?
3: Bueno, crec que, de nou, el mateix, el compromís d'un govern que posa les energies on toca no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou CAP a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella, no? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè som més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies i els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
2: Depenem de que hi hagi pressupostos perquè tot això vagi endavant?
3: Si hi ha pressupostos serà una bona notícia pel país perquè tot el que diem ho podrem fer més ràpid, però si no ho farem igualment.
4: Conseller, també permeti'ns preguntar, perquè ha explicat que té un lligam amb la qüestió de llevadores i així ha agradat molt escoltar aquesta anècdota.
3: Bueno, sí, la meva àvia era llevadora al barri de la Barceloneta de Barcelona i una mica bastant el mateix que han explicat aquí amb la Pepita. Ella també anava amb el seu Ford Fiesta, que l'agafava amb un maletí al costat i anava doncs, carrer per carrer a atendre els diferents infants del meu barri. No? I aquesta és la història amb la que jo vaig néixer i ens va portar també al món ella, o sigui que a mi també, o sigui que ens va cosir el melic va ser ella.
4: I ens ha traslladat també el missatge del president Salvador Illa i també un missatge que aquí la ciutadania ha conegut fa poc, que és la confirmació de la qüestió de pediatria.
3: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant, saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP, i també, doncs, el que dèiem, perquè ara se m'ha la pregunta que m'has fet. Ai, i també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant diguem-ne la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
2: Deixa'm preguntar-li per l'edifici, el famós COAP, que demana a Pineda, haurà d'esperar, no? Entenem, perquè és un edifici antic que cal una reforma integral. Si faci el que s'hi faci, no?
3: Bueno, crec que ara obrirem aquest espai de diàleg amb l'Ajuntament per poder avaluar què fem amb aquest edifici, amb la voluntat de poder doncs, atendre també aquesta petició. Crec que avui és un dia de celebració perquè inaugurem aquest CAP, però també ens hem de seguir projectant què hem de passar en els següents anys. I, per tant, diguem, el govern no s'atura i hem de seguir projectant les properes infraestructures sanitàries.
2: Gràcies, conseller Dalmau.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: El seguirem amb la seva tournée cap al municipi de costat.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Alcaldessa, avui és un dia per estar feliç, no?
5: Doncs home, un dia per estar feliç. Jo penso que ha costat molt, des del dia que es va proposar, no?, que es va proposar en aquell moment a la Generalitat, doncs tenim un, no?, Pineda té un terreny que pot ser un equipament sanitari, aquí el tenim, fins que avui doncs ho fem realitat. Doncs la veritat és que sí, no?, ho deies tu mateix, que a vegades l'administració és molt lenta, però al final, no?, el que deia també el conseller, no?, que hem de posar de manifest, no?, aquesta necessitat de cooperar, no?, d'anar de la mà, que al final hi hagi el govern que hi hagi, la sanitat, l'educació, el transport, són tot l'habitatge, no?, són tots aquests pilars que dèiem tan bàsics de l'estat de benestar que no hi volem renunciar, i per tant, com no hi volem renunciar, doncs tots plegats, cadascú des del seu àmbit competencial, doncs hem de lluitar, no?, i aquí estem des de Pineda lluitant i reivindicant i seguint reivindicant perquè Pineda i els seus ciutadans, ciutadanes tinguin el millor servei possible.
2: I també avui s'ha posat damunt, o sigui, s'ha fet palès un gran esperit humà, no?, de l'equip que treballa, però fins i tot en origen, no?, ja des del mateix nom de l'ambulatori,
5: sí,
2: ha creat com un lligam, sí, no?,
5: tanquem el cercle, no?, o n'obrim un altre, perquè això, ho dèiem, es mou. No hi ha res que comenci i que acabi, tot es mou, i per tant, avui tanquem un cercle. I és el cercle aquest, no?, de que una persona tan important, no?, com la Pepita Bonet, no?, que ha ajudat a tantes persones a venir al món, no?, i aquestes dones també, doncs, a cuidar-se, a curar-se, doncs que avui es reivindica, no?, que avui torna, o s'ha anunciat que torna a la pediatria també a Pineda Centre, no?, aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no?, que aquest missatge, no?, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no?, que és una llevadora, no?, amb totes les dificultats del món, perquè imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no?, doncs que avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no?, que retrem avui homenatge, doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no?, per els nostres avis, per els nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, la salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
2: Alcaldessa, la seguim en aquest viatge que ara farem fins a Calella, per dir-ho així, en aquest, sí, trajecte, perquè és un altre anunci aquest molt important, no?, que necessitem un hospital de primera per una comarca que ha crescut, una comarca que necessita, ja per començar, més espais, no?
5: Doncs sí, nosaltres parlem per Pineda. Pineda ha crescut les darreres dècades, els darrers anys, i necessitem d'aquests serveis sanitaris. El nostre centre de referència hospitalari és Calella, i per tant, doncs, molt, molt expectants a veure què ens expliquen, no?, d'aquesta ampliació, que esperem, doncs, que puguem tenir pressupostos a la Generalitat, no?, perquè al final, que ningú se'ns escapi, que això també vol d'inversió, de molta inversió, que es necessiten diners per poder fer, no? Però penso que és important, no?, parar bé les orelles a veure com, quina és la planificació, no?, d'aquest nou projecte d'ampliació, i paral·lelament jo penso que Pineda, independentment que l'hospital de Calella, doncs, pugui ampliar i pugui donar molt millor servei, penso que Pineda no va menys en sentit de creixement, i que necessitem, no?, avui també ho hem reivindicat, aquest CUAP, no?, que és una paraula molt rara, però no és més que un centre d'urgències d'atenció primària, no?, que ajudaria molt a fer aquestes primeres atencions d'urgència, no?, durant 24 hores de servei, i evitaria, doncs, el desplaçament, en aquest cas, a l'hospital de referència, no?, i que també ajudaria, en aquest cas, a l'hospital a treballar millor, no?, a no col·lapsar el servei, sobretot a l'època més d'estiu, no?, que també rebem molts visitants de fora, molt turista, i que bé, doncs, tensionem el servei sanitari de referència.
2: Molt bé, alcaldessa, gràcies, i bon dia, la seguim.
5: Gràcies, gràcies, i bé, és el que dèiem al final, nou equipament, nous espais, pel gaudi de tothom, esperem, és per la ciutadania. Al final, tot això es fa perquè el ciutadà del veí i la veïna, al final, final, quan precisa d'aquests serveis, ho tingui amb la millor dignitat possible.
2: Gràcies, bona tarda.
5: Molt bé, gràcies.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros i les obres duraran 4 anys. Ja s'ha presentat aquest projecte a Calella amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Ha dit que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte. S'ha presentat, com diem, aquest nou hospital. L'ampliació donarà, doncs, cabuda a nous serveis, inclourà també la reurbanització de tot l'entorn, nous espais verds i accessos molt més accessibles. S'eliminen totes les barreres arquitectòniques que hi ha a tocar de la carretera, que serà pacificada. El nou hospital, per tant, tindrà la façana mirant cap al sud, mirant cap a Calella, no com ara, que mira cap a l'oest. Una nova construcció longitudinal donarà accés a la resta de serveis amb nous edificis. Hi haurà també molta més capacitat assistencial a tots nivells. Un projecte que podeu conèixer avui amb tot detall si visiteu radiopineda.cat. Passem a altres qüestions. Avui destaquem que l'Agència Catalana de l'Aigua atura per ara la reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Així, d'aquesta forma, el sector agrari del Pla de Grau aconsegueix aturar aquest projecte encapçalat per l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha aturat una alternativa per ara que preveia traslladar la mota fins al rec Viver, que es troba a uns 500 metres de l'actual. Recordem que és una proposta que no agradava a la pagesia. Junts per Catalunya demana el compromís del Parlament d'allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Asseguren que aquest projecte continua sense calendari. L'Ajuntament de Palafolls anuncia que estrenarà una nova ruta que estarà senyalitzada al Castell de Palafolls, coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Així ho ha anunciat la Regidoria de Promoció Econòmica de Palafolls. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda acull aquest cap de setmana l'inici de les cloendes de l'Escola de Teatre de Turiscle, amb dues propostes musicals. Recordem, la primera serà aquest dissabte a les 12 del migdia, però també diumenge a les 6 de la tarda. Hi haurà també altres representacions que es fan, com diem, aquest cap de setmana. Mentrestant, Vilassar de Mar acollirà aquest dissabte el certamen comarcal per l'elecció del pubillatge del Maresme 2026. La jornada reunirà els candidats de tota la comarca, entre ells també els de Pineda. Recordem una vegada més que Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte dia 6 de juny. El concert s'emmarca dins la celebració del 10è aniversari a l'Auditori i és una de les cites destacades de l'inici d'aquest estiu. Recordeu les entrades a auditoripineda.cat. I el temps, que ve marcat avui, doncs, per un dia variable, són possibles nous ruixats aquestes properes hores i no acabarà de fer net tampoc ni aquesta tarda, vespre i nit. I atenció demà, perquè les pluges poden tornar-se a compactar i pot tornar a ploure també a l'Alt Maresme. Per tant, situació d'inestabilitat a la vista. Pluges que poden caure també novament a l'Alt Maresme. En canvi, de cara al cap de setmana, el temps tindrà tendència clara a la millora. Les temperatures, però, continuaran sent més baixes del que tocaria per l'època. Així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros i les obres duraran 4 anys. Ja s'ha presentat aquest projecte a Calella amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Ha dit que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte. S'ha presentat, com diem, aquest nou hospital. L'ampliació donarà, doncs, cabuda a nous serveis, inclourà també la reurbanització de tot l'entorn, nous espais verds i accessos molt més accessibles. S'eliminen totes les barreres arquitectòniques que hi ha a tocar de la carretera, que serà pacificada. El nou hospital, per tant, tindrà la façana mirant cap al sud, mirant cap a Calella, no com ara, que mira cap a l'oest. Una nova construcció longitudinal donarà accés a la resta de serveis amb nous edificis. Hi haurà també molta més capacitat assistencial a tots nivells. Un projecte que podeu conèixer avui amb tot detall si visiteu radiopineda.cat. Passem a altres qüestions. Avui destaquem que l'Agència Catalana de l'Aigua atura per ara la reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Així, d'aquesta forma, el sector agrari del Pla de Grau aconsegueix aturar aquest projecte encapçalat per l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha aturat una alternativa per ara que preveia traslladar la mota fins al rec Viver, que es troba a uns 500 metres de l'actual. Recordem que és una proposta que no agradava a la pagesia. Junts per Catalunya demana el compromís del Parlament d'allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Asseguren que aquest projecte continua sense calendari. L'Ajuntament de Palafolls anuncia que estrenarà una nova ruta que serà senyalitzada al Castell de Palafolls, coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Així ho ha anunciat la Regidoria de Promoció Econòmica de Palafolls. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda acull aquest cap de setmana l'inici de les cloendes de l'Escola de Teatre Turiscle, amb dues propostes musicals. Recordem, la primera serà aquest dissabte a les 12 del migdia, però també diumenge a les 6 de la tarda. Hi haurà també altres representacions que es fan, com diem, aquest cap de setmana. Mentrestant, Vilassar de Mar acollirà aquest dissabte el certamen comarcal per l'elecció del pubillatge del Maresme 2026. La jornada reunirà els candidats de tota la comarca, entre ells també els de Pineda. Recordem una vegada més que Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte dia 6 de juny. El concert s'emmarca dins la celebració del 10è aniversari a l'Auditori i és una de les cites destacades de l'inici d'aquest estiu. Recordeu les entrades a auditoripineda.cat. I el temps, que ve marcat avui, doncs, per un dia variable, són possibles nous ruixats aquestes properes hores i no acabarà de fer net tampoc ni aquesta tarda, vespre i nit. I atenció demà, perquè les pluges poden tornar-se a compactar i pot tornar a ploure també a l'Alt Maresme. Per tant, situació d'inestabilitat a la vista. Pluges que poden caure també novament a l'Alt Maresme. En canvi, de cara al cap de setmana, el temps tindrà tendència clara a la millora. Les temperatures, però, continuaran sent més baixes del que tocaria per l'època. Així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Positiva. Són les 11. Notícies.
1: L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros i les obres duraran 4 anys. Ja s'ha presentat aquest projecte a Calella amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Ha dit que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte. S'ha presentat, com diem, aquest nou hospital. L'ampliació donarà, doncs, cabuda a nous serveis. Inclourà també la reurbanització de tot l'entorn, nous espais verds i accessos molt més accessibles. S'eliminen totes les barreres arquitectòniques que hi ha a tocar de la carretera, que serà pacificada. El nou hospital, per tant, tindrà la façana mirant cap al sud, mirant cap a Calella, no com ara, que mira cap a l'oest. Una nova construcció longitudinal donarà accés a la resta de serveis amb nous edificis. Hi haurà també molta més capacitat assistencial a tots nivells. Un projecte que podeu conèixer avui amb tot detall si visiteu radiopineda.cat. Passem a altres qüestions. Avui destaquem que l'Agència Catalana de l'Aigua atura per ara la reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Així, d'aquesta forma, el sector agrari del Pla de Grau aconsegueix aturar aquest projecte encapçalat per l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha aturat una alternativa per ara que preveia traslladar la mota fins al rec Viver, que es troba a uns 500 metres de l'actual. Recordem que és una proposta que no agradava a la pagesia. Junts per Catalunya demana el compromís del Parlament d'allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Asseguren que aquest projecte continua sense calendari. L'Ajuntament de Palafolls anuncia que estrenarà una nova ruta que serà senyalitzada al Castell de Palafolls, coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Així ho ha anunciat la Regidoria de Promoció Econòmica de Palafolls. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda acull aquest cap de setmana l'inici de les cloendes de l'Escola de Teatre Turiscle, amb dues propostes musicals. Recordem, la primera serà aquest dissabte a les 12 del migdia, però també diumenge a les 6 de la tarda. Hi haurà també altres representacions que es fan, com diem, aquest cap de setmana. Mentrestant, Vilassar de Mar acollirà aquest dissabte el certamen comarcal per l'elecció del pubillatge del Maresme 2026. La jornada reunirà els candidats de tota la comarca, entre ells també els de Pineda. Recordem una vegada més que Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte dia 6 de juny. El concert s'emmarca dins la celebració del 10è aniversari a l'Auditori i és una de les cites destacades de l'inici d'aquest estiu. Recordeu les entrades a auditoripineda.cat. I el temps, que ve marcat avui, doncs, per un dia variable, són possibles nous ruixats aquestes properes hores i no acabarà de fer net tampoc ni aquesta tarda, vespre i nit. I atenció demà, perquè les pluges poden tornar-se a compactar i pot tornar a ploure també a l'Alt Maresme. Per tant, situació d'inestabilitat a la vista. Pluges que poden caure també novament a l'Alt Maresme. En canvi, de cara al cap de setmana, el temps tindrà tendència clara a la millora. Les temperatures, però, continuaran sent més baixes del que tocaria per l'època. Així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros. Les obres duraran 4 anys. S'ha presentat aquest projecte a Calella. S'ha fet amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme, però també a la Selva Marítima. El conseller ha destacat el compromís del govern per transformar l'Hospital de Calella i atendre millor els ciutadans.
2: És el compromís d'un govern que posa les energies on toca, no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou cap a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella. No? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
1: Ha dit també que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte.
2: Si hi ha pressupostos serà una bona notícia pel país perquè tot el que diem ho podrem fer més ràpid, però si no ho farem igualment.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella. És un projecte molt important, una actuació clau per reforçar el sistema sanitari. Ho impulsa el Servei Català de la Salut, preveu una inversió de 83 milions d'euros. L'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, també ha estat present a la presentació. Ha dit que l'Alt Maresme necessita aquesta ampliació de l'hospital i ha tornat a demanar que Pineda disposi d'un COAP. Això podria servir per atendre urgències d'atenció primària de forma més eficient. L'alcaldessa proposa que aquest centre s'instal·li on fins ara hi havia l'ambulatori al carrer Tarragona, per tant, l'antic ambulatori que hi ha al carrer Tarragona, un edifici que és propietat de la Generalitat.
3: I necessitem d'aquests serveis sanitaris. El nostre centre de referència hospitalari és Calella. Que ningú se'ns escapi, que això també vol d'inversió, de molta inversió, que es necessiten diners per poder fer, no? I que necessitem, no? Avui també ho hem reivindicat, aquest COAP, no? Que és una paraula molt rara, però no és més que un centre d'urgències d'atenció primària, no? Que ajudaria molt a fer aquestes primeres atencions d'urgència, no? Durant 24 hores de servei i evitaria, doncs, el desplaçament, en aquest cas, a l'hospital de referència, no? I que també ajudaria, en aquest cas, a l'hospital a treballar millor, no? A no col·lapsar el servei, sobretot a l'època més d'estiu, no? Que també rebem molts visitants de fora, molt turista, i que bé, doncs, tensionem el servei sanitari de referència.
1: Passem a altres qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua decideix aturar l'enumerada alternativa 3 del projecte de reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Recordem que hi ha un gran rebuig expressat pels pagesos del Pla de Grau. Ara, per tant, es destaca que justament es repensarà tot plegat. Es vol replantejar el projecte i iniciar de nou un treball conjunt per buscar alternatives i buscar també la seguretat hidràulica del tram baix de la Tordera. I sense deixar Tordera, destacarem que la diputada tordarenca de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, diu que el projecte de Tordera fins a Lloret per la C-32 continua sense calendari. Recordem que hi ha un compromís del Parlament per tirar-lo endavant, però des de Junts s'ha dit que no hi ha calendari ni tampoc pressupost i per això demanen que es pugui tirar endavant aquesta obra. Altres temes de l'actualitat. Hi ha hagut un operatiu policial avui a Mataró contra, novament, el cultiu i tràfic de marihuana, aquesta vegada al vell centre de Mataró. L'actuació ha anat a càrrec del Servei de Vigilància Aduanera. S'ha fet avui al matí i s'ha detectat aquesta plantació de marihuana. Segons s'ha pogut saber, en una casa hi havia una plantació de marihuana, com a mínim, més de 300 plantes, més de 300 esqueixos, també capdells de marihuana, i fonts policials també han explicat que hi ha hagut, com a mínim, dues persones detingudes. Per tant, novament, una altra intervenció en relació a la marihuana al Maresme. El Pobillatge de Pineda participarà al certamen comarcal que es celebra a Vilassar de Mar. La jornada es farà el cap de setmana. Reunirà candidats d'arreu de la comarca, combinarà proves escrites i orals sobre la cultura general del Maresme o de Catalunya. A la tarda, per tant, Vilassar es convertirà en un punt de trobada del pubillatge. Hi haurà representants vinguts de tot Catalunya per gaudir d'aquest acte. Tot plegat es farà, com diem, dissabte a la tarda a Vilassar de Mar. I ara estem molt interessats pel temps, sobretot pel que ha de venir aquestes properes hores, però sobretot també per demà divendres, perquè sembla que tindrem cada cop més fred.
4: Gràcies, Pep. Des d'aquí també molta sort a tots els representants del pubillatge pinedenc en aquest certamen del pubillatge comarcal. Seguim amb molta més música avui dijous 14 de maig amb La Pegatina, perquè no tinguis dubte que sempre estem aquí.

Sens dubte és una de les més icòniques de Madonna amb aquest Like a Prayer, aquesta clocada d'ull als anys 80, que ja saps que diumenge al matí Ràdio Pineda t'enamora amb el Club dels 80 amb una selecció de molt bona música d'aquesta dècada i que ha marcat també a tota una generació. Diumenge a les 8 del matí al Club dels 80 a Ràdio Pineda. Bé, i si parlem d'energia positiva, ell n'és bandera amb cançons com aquesta. Ens encanta l'última de Dowie Bob, això es diu With You.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Començam aquest butlletí destacant que aquest divendres demà hi haurà una nova campanya de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir dels 65 anys, a més, sense necessitat de cita prèvia. L'actuació es farà simultàniament al CAP de Pineda, per tant, carrer de la Tribala, i també al dispensari de Poblenou. Es farà en horari de matí fins la una. L'objectiu, facilitar l'accés a aquesta protecció que és essencial, sobretot per la gent gran. La vacunació contra la pneumònia és clau per prevenir infeccions greus als pulmons, redueix el risc de grans complicacions respiratòries, sobretot a les persones grans. És un dels col·lectius més vulnerables davant del pneumococ. A més, aquesta vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions, també a la mortalitat associada justament a aquest tipus d'infeccions. Els professionals sanitaris, també de Pineda, recorden la importància d'immunitzar-se, mantenir una bona salut i prevenir les malalties que són evitables, com ara aquesta. Per tant, aquesta campanya que es fa demà busca augmentar la cobertura vacunal, reforçar també la prevenció comunitària. Per tant, insistim en aquesta notícia destacada. Demà, campanya de vacunació especial contra la pneumònia al CAP de Pineda, també al dispensari de Poblenou, sense cita prèvia. Sobretot adreçada a persones més grans de 65 anys. L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros. Les obres duraran 4 anys. S'ha presentat aquest projecte a Calella. S'ha fet amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme, però també a la Selva Marítima. El conseller ha destacat el compromís del govern per transformar l'Hospital de Calella i atendre millor els ciutadans.
2: És el compromís d'un govern que posa les energies on toca, no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou CAP a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella. No? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
1: Ha dit també que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte.
2: Si hi ha pressupostos serà una bona notícia pel país perquè tot el que diem ho podrem fer més ràpid, però si no ho farem igualment.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella. És un projecte molt important, una actuació clau per reforçar el sistema sanitari. Ho impulsa el Servei Català de la Salut, preveu una inversió de 83 milions d'euros. L'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, també ha estat present a la presentació. Ha dit que l'Alt Maresme necessita aquesta ampliació de l'hospital i ha tornat a demanar que Pineda disposi d'un CUAP. Això podria servir per atendre urgències d'atenció primària de forma més eficient. L'alcaldessa proposa que aquest centre s'instal·li on fins ara hi havia l'ambulatori al carrer Tarragona, per tant, l'antic ambulatori que hi ha al carrer Tarragona, un edifici que és propietat de la Generalitat.
3: I necessitem d'aquests serveis sanitaris. El nostre centre de referència hospitalari és Calella. Que ningú se'ns escapi, que això també vol d'inversió, de molta inversió, que es necessiten diners per poder fer, no? I que necessitem, no? Avui també ho hem reivindicat, aquest CUAP, no? Que és una paraula molt rara, però no és més que un centre d'urgències d'atenció primària, no? Que ajudaria molt a fer aquestes primeres atencions d'urgència, no? Durant 24 hores de servei i evitaria, doncs, el desplaçament, en aquest cas, a l'hospital de referència, no? I que també ajudaria, en aquest cas, a l'hospital a treballar millor, no? A no col·lapsar el servei, sobretot a l'època més d'estiu, no? Que també rebem molts visitants de fora, molt turista, i que bé, doncs, tensionem el servei sanitari de referència.
1: L'ampliació doblarà la superfície fins als 28.000 metres quadrats. Hi haurà nous edificis connectats per un gran atri que actuarà com a nova entrada principal. També tota la reurbanització de l'entorn, espais verds, accessos més accessibles i segurs. A nivell assistencial, l'hospital augmenta també la seva capacitat. Hi haurà fins a 177 llits d'hospitalització. També hi haurà fins a 10 quiròfans, també nou servei d'urgències amb 77 box. Hi haurà també llits de semicrítics, però, per exemple, també altres sales que actualment no té l'Hospital Calellenc. Segons explicat en aquest acte, de gran format, és una peça clau dins la xarxa sanitària pública del territori, un projecte que pretén transformar-lo en un equipament modern. Trobareu tota la informació i també algunes imatges a radiopineda.cat.

0: Passem a altres qüestions. El programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial per la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica de Pineda, que recentment ha donat nom justament al nou ambulatori que hi ha justament al carrer de la Tribala. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats o dones que van ser ateses per ella. En destaquen la professionalitat en una època amb pocs mitjans, però parlen també de la seva humanitat, valentia o capacitat d'innovació. Es dibuixa el perfil d'una dona que va ser un pilar fonamental de la salut a Pineda. Participants que van recordar les dificultats dels anys passats, fa cap a 60 anys. També la proximitat a les visites a domicili o com anava amb la seva coneguda Vespa per atendre dones i els infants del poble. Al programa hi han participat diverses dones, l'Angelina, la neboda de la Pepita Bonet, també la Maria Rojas, la Juanita Garcia o la Pepita Flores, dones que la van conèixer de prop. També la infermera del CAP, Carme Aubanell, o la Montse Juli Navarro, que junt amb la seva germana Tere van ser les primeres bessones que va aportar al món la llevadora. Aquest espai, recordem-ho, incorpora testimonis enregistrats, com el de la Juanita Guerrero, que la va conèixer perquè vivia porta a porta amb la família de la Pepita, o també la Juanita Serrano, amb un relat molt emotiu que posa en valor la seva vessant més humana. Per tant, és un programa que és, de fet, un homenatge col·lectiu que posa en valor la memòria d'aquesta professional. Podeu tornar a escoltar el programa a radiopineda.cat. Passem a altres qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua decideix aturar l'anomenada alternativa 3 del projecte de reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Recordem que hi ha un gran rebuig expressat pels pagesos del Pla de Grau. Ara, per tant, es destaca que justament es repensarà tot plegat. Es vol replantejar el projecte i iniciar de nou un treball conjunt per buscar alternatives i buscar també la seguretat hidràulica del tram baix de la Tordera. I sense deixar Tordera, destacarem que la diputada tordarenca de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, diu que el projecte de Tordera fins a Lloret per la C32 continua sense calendari. Recordem que hi ha un compromís del Parlament per tirar-lo endavant, però des de Junts s'ha dit que no hi ha calendari ni tampoc pressupost i per això demanen que es pugui tirar endavant aquesta obra. Altres temes de l'actualitat. Hi ha hagut un operatiu policial avui a Mataró contra, novament, el cultiu i tràfic de marihuana, aquesta vegada al vell centre de Mataró. L'actuació ha anat a càrrec del Servei de Vigilància Aduanera. S'ha fet avui al matí i s'ha detectat aquesta plantació de marihuana. Segons s'ha pogut saber, en una casa hi havia una plantació de marihuana, com a mínim, més de 300 plantes, més de 300 esqueixos, també cabdells de marihuana, i fonts policials també han explicat que hi ha hagut, com a mínim, dues persones detingudes. Per tant, novament, una altra intervenció en relació a la marihuana al Maresme. El pobillatge de Pineda participarà al certamen comarcal que es celebra a Vilassar de Mar. La jornada es farà el cap de setmana. Reunirà candidats d'arreu de la comarca, combinarà proves escrites i orals sobre la cultura general del Maresme o de Catalunya. A la tarda, per tant, Vilassar es convertirà en un punt de trobada del pobillatge. Hi haurà representants vinguts de tot Catalunya per gaudir d'aquest acte. Tot plegat es farà, com diem, dissabte a la tarda a Vilassar de Mar. I recordem una vegada més que el grup musical Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Ja podeu comprar les entrades a auditoripineda.cat al preu de 20 euros. Són concerts molt especials per a aquesta banda. Es gaudeixen especialment perquè hi ha un contacte molt proper amb el públic. Recordem que és un grup barceloní que oferirà un concert per interpretar els seus temes més destacats. L'Ajuntament de Palafolls anuncia que estrenarà una nova ruta senyalitzada del castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Serà una ruta senyalitzada que es podrà fer a peu per descobrir doncs, els camins que arriben fins al castell. Per cert, que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana l'inici de les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho fan amb diverses propostes musicals.
1: S'han preparat les seves adaptacions dels musicals Ren, conegut per tothom, i El vol de l'home ocell, creació d'en Joan Gallar amb cançons de Sang Traït. Els dos grups, dirigits per l'Aina, han treballat de valent i segur que serà un gran cap de setmana per estrenar les nostres cloendes.
0: I també destaquem del cap de setmana, però en aquest cas a Calella, que arriba el Firatàs, la fira gastronòmica, amb degustacions, música i activitats ben diverses. Aquesta vegada es fan obres en aquell sector, per tant, s'ha fet doncs, de forma diferent. Hi haurà el que s'anomena la Rambla de la Degustació. Allà hi haurà taules, cadires, la gent podrà gaudir de música en directe i algunes degustacions gastronòmiques. I sense deixar Calella, ja avancem a qüestions doncs, que fan referència a la Festa Major de la Minerva, que és, com recordem-ho, per al setembre. Doncs bé, l'Ajuntament ja ha presentat el cartell de les actuacions. D'una banda, The Tallets, que debutaran a les barraques de la Festa Major de Calella, però és que també actuaran els Catarres, la Banda Neon, l'Orquestra Diversiones, l'Orquestra Maribel o los que faltaven, entre d'altres. I també actuarà la cantant calellenca Aina da Silva, que recordem que ja va actuar al programa Eufòria de TV3. Una vegada més, tots els concerts són gratuïts. I ara estem molt interessats pel temps, sobretot pel que ha de venir aquestes properes hores, però sobretot també per demà divendres, perquè sembla que tindrem cada cop més fred. Crònica de Jordi Pérez.
2: Tornant a créixer nuvolades pel nord-est, Pirineu Oriental, Girona, Barcelona, interior, i tornant a descarregar doncs, alguns ruixats. Aquestes nuvolades cap al nord-est podrien arribar cap a la costa, a mesura que vagi avançant la tarda i el vespre i la nit, i puguin també arribar doncs, alguns ruixats. Potser a l'Alt Maresme també ens arriba algun ruixat a últimes hores, i aquesta serà la tònica d'avui. Vents variables avui, eh? Vents molt variables que es poden reforçar aquestes brises a prop de les costes. Temperatures molt agradables, ja afirmaríem un maig com el que estem tinguent, frescot, el sol escalfa lo seu, però a l'ombra ja veuen que la temperatura 18, 19, 20, 21 graus, i aquestes són les temperatures que estem mantinguent, ja ho veuen, eh? Estem a mitjans de maig i de moment no volen, tenen decisió d'enfilar-se, ni de bon tros. Demà divendres, entra la glopada d'aire fred, i això què, com què es traduirà? Doncs ruixats que es mantindran sobretot cap a l'extrem nord de Girona i de Barcelona, i aquestes nuvolades s'aniran doncs, extenent doncs, per la gran part de les comarques de Barcelona, especialment les de Girona, i demà al dematí doncs, podríem tenir un dia força nuvolat quan ens llevem, risc d'algun ruixat, alguna gotellada, posteriorment, mig matí, migdia, podríem trencar-se una mica els núvols, ho diem, ja veu amb quina forma ho diem, amb quina prudència, perquè, esclar, això evoluciona i això costa molt, però els diem més o menys la teòrica, perquè després, a partir del migdia, sobretot la tarda vespre, sí que amb l'arribada de la grupada freda, que arribarà als vols del migdia, doncs les nuvolades creixeran amb empenta a tot el que és el nord-est, Girona-Barcelona, i començaran a descarregar ruixats i tempestes irregulars, vol dir que no generals, però irregularment hi haurà xàfecs intensos, ruixats, tronades, que començaran a l'interior i avançaran cap a la costa. Registres 5, 10, 15, 20 litres localment es pot fer en poca estona. Per tant, estarem atents demà a aquestes tempestes de tarda anunciant, acompanyant aquesta agrupada d'aire fred. Baixar la temperatura és a mesura que vagi descarregant i els vents seran de mar cap a terra, brises. Però bé, la mar, en principi, estarà una mica agitadeta amb aquesta mar de fons. Cap de setmana variable, vent molt frescot per l'època, i amb diumenge potser es torni a estabilitzar l'atmosfera, que podria augmentar el risc de ruixat. Dissabte potser no tant, diumenge potser augmentaria el risc de ruixat.
0: Molt bé, Jordi, doncs ho seguirem de ben a prop, sobretot pel que fa a aquesta baixada de les temperatures.

sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les dues. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha procedit a tapiar d'ofici l'edifici de la guingueta abandonada que hi ha a la platja de Poblenou com a conseqüència de la declaració de ruïna efectuada pels serveis municipals i per motius de seguretat. Dues persones que hi havia dins de l'immoble han estat desallotjades aquest matí per agents de Mossos d'Esquadra i policia local de Pineda. Un cop s'ha fet el desallotjament, tot seguit, efectius de la brigada municipal han procedit a tapiar preventivament la porta i les dues finestres de l'immoble fins que es puguin realitzar les tasques d'enderroc, que han d'anar a càrrec de la propietat i, si no es fes, hauria de ser l'Ajuntament qui ho faci subsidiàriament. Per demà, divendres, es farà una jornada de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir de 65 anys sense necessitat de cita prèvia. És una actuació que es farà al CAP de Pineda, al dispensari de Poblenou i també al de Santa Susana. En tots tres casos, l'horari serà de matí de 9 a 1 i a la tarda de 3 a 7. La vacunació contra la pneumònia per més de 65 anys és clau per prevenir infeccions greus als pulmons i reduir el risc de complicacions respiratòries, especialment entre les persones grans, un dels col·lectius més vulnerables. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat associades a aquestes infeccions. Recordem que de cara a demà no cal demanar hora, podeu anar directament sense necessitat de cita prèvia de 9 a 1 i de 3 a 7. I el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial a la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica del municipi que recentment ha donat nom al nou cap de Pineda. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats i dones que van ser ateses per ella, que destaquen no només la seva professionalitat, sinó també la seva humanitat, valentia i capacitat d'innovació. Tot això recordant que era una època molt diferent i amb pocs mitjans. A través d'aquests relats es dibuixa el perfil d'una dona que va esdevenir un pilar fonamental de la salut local. Les participants recorden les dificultats dels parts de fa 60 anys i també la proximitat de les seves visites a domicili on anava amb la seva coneguda Vespa per atendre les dones i els infants del poble. Podeu tornar a escoltar aquest programa a radiopineda.cat, a la portada del web i també a l'apartat Pineda es mou. És tot, més notícies d'aquí una hora.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Són les 3. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha procedit a tapiar d'ofici l'edifici de la guingueta abandonada que hi ha a la platja de Poblenou com a conseqüència de la declaració de ruïna efectuada pels serveis municipals i per motius de seguretat. Dues persones que hi havia dins de l'immoble han estat desallotjades aquest matí per agents de Mossos d'Esquadra i policia local de Pineda. Un cop s'ha fet el desallotjament, tot seguit, efectius de la brigada municipal han procedit a tapiar preventivament la porta i les dues finestres de l'immoble fins que es puguin realitzar les tasques d'enderroc, que han d'anar a càrrec de la propietat i, si no es fes, hauria de ser l'Ajuntament qui ho faci subsidiàriament. Per demà, divendres, es farà una jornada de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir de 65 anys sense necessitat de cita prèvia. És una actuació que es farà al CAP de Pineda, al dispensari de Poblenou i també al de Santa Susana. En tots tres casos, l'horari serà de matí de 9 a 1 i a la tarda de 3 a 7. La vacunació contra la pneumònia per més de 65 anys és clau per prevenir infeccions greus als pulmons i reduir el risc de complicacions respiratòries, especialment entre les persones grans, un dels col·lectius més vulnerables. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat associades a aquestes infeccions. Recordem que de cara a demà no cal demanar hora, podeu anar directament sense necessitat de cita prèvia de 9 a 1 i de 3 a 7. I el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial a la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica del municipi que recentment ha donat nom al nou cap de Pineda. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats i dones que van ser ateses per ella, que destaquen no només la seva professionalitat, sinó també la seva humanitat, valentia i capacitat d'innovació. Tot això recordant que era una època molt diferent i amb pocs mitjans. A través d'aquests relats es dibuixa el perfil d'una dona que va esdevenir un pilar fonamental de la salut local. Les participants recorden les dificultats dels parts de fa 60 anys i també la proximitat de les seves visites a domicili on anava amb la seva coneguda Vespa per atendre les dones i els infants del poble. Podeu tornar a escoltar aquest programa a radiopineda.cat, a la portada del web i també a l'apartat Pineda es mou. És tot, més notícies d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha procedit a tapiar d'ofici l'edifici de la guingueta abandonada que hi ha a la platja de Poblenou com a conseqüència de la declaració de ruïna efectuada pels serveis municipals i per motius de seguretat. Dues persones que hi havia dins de l'immoble han estat desallotjades aquest matí per agents de Mossos d'Esquadra i policia local de Pineda. Un cop s'ha fet el desallotjament, tot seguit, efectius de la brigada municipal han procedit a tapiar preventivament la porta i les dues finestres de l'immoble fins que es puguin realitzar les tasques d'enderroc, que han d'anar a càrrec de la propietat i, si no es fes, hauria de ser l'Ajuntament qui ho faci subsidiàriament. Per demà, divendres, es farà una jornada de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir de 65 anys sense necessitat de cita prèvia. És una actuació que es farà al CAP de Pineda, al dispensari de Poblenou i també al de Santa Susana. En tots tres casos, l'horari serà de matí de 9 a 1 i a la tarda de 3 a 7. La vacunació contra la pneumònia per més de 65 anys és clau per prevenir infeccions greus als pulmons i reduir el risc de complicacions respiratòries, especialment entre les persones grans, un dels col·lectius més vulnerables. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat associades a aquestes infeccions. Recordem que de cara a demà no cal demanar hora, podeu anar directament sense necessitat de cita prèvia de 9 a 1 i de 3 a 7. I el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial a la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica del municipi que recentment ha donat nom al nou cap de Pineda. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats i dones que van ser ateses per ella, que destaquen no només la seva professionalitat, sinó també la seva humanitat, valentia i capacitat d'innovació. Tot això recordant que era una època molt diferent i amb pocs mitjans. A través d'aquest relats es dibuixa el perfil d'una dona que va esdevenir un pilar fonamental de la salut local. Les participants recorden les dificultats dels parts de fa 60 anys i també la proximitat de les seves visites a domicili, on anava amb la seva coneguda Vespa per atendre les dones i els infants del poble. Podeu tornar a escoltar aquest programa a radiopineda.cat, a la portada del web i també a l'apartat Pineda es mou. És tot, més notícies d'aquí una hora.

de prendre a ser més infeliç. Ningú t'havia ensenyat a viure al carrer, però ara veus que hauràs d'aprendre sol a seguir.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18, Gustavo Ollero, Partit Popular, dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda, dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana, divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros. Les obres duraran 4 anys. S'ha presentat aquest projecte a Calella. S'ha fet amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme, però també a la Selva Marítima. El conseller ha destacat el compromís del govern per transformar l'Hospital de Calella i atendre millor els ciutadans.
2: És el compromís d'un govern que posa les energies on toca, no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou cap a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella. No? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
1: Ha dit també que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte.
2: Si hi ha pressupostos serà una bona notícia pel país perquè tot el que diem ho podrem fer més ràpid, però si no ho farem igualment.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella. És un projecte molt important, una actuació clau per reforçar el sistema sanitari. Ho impulsa el Servei Català de la Salut, preveu una inversió de 83 milions d'euros. L'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, també ha estat present a la presentació. Ha dit que l'Alt Maresme necessita aquesta ampliació de l'hospital i ha tornat a demanar que Pineda disposi d'un COAP. Això podria servir per atendre urgències d'atenció primària de forma més eficient. L'alcaldessa proposa que aquest centre s'instal·li on fins ara hi havia l'ambulatori al carrer Tarragona, per tant, l'antic ambulatori que hi ha al carrer Tarragona, un edifici que és propietat de la Generalitat.
3: I necessitem d'aquests serveis sanitaris. El nostre centre de referència hospitalari és Calella. Que ningú se'ns escapi, que això també vol d'inversió, de molta inversió, que es necessiten diners per poder fer, no? I que necessitem, no? Avui també ho hem reivindicat, aquest COAP, no? Que és una paraula molt rara, però no és més que un centre d'urgències d'atenció primària, no? Que ajudaria molt a fer aquestes primeres atencions d'urgència, no? Durant 24 hores de servei i evitaria, doncs, el desplaçament, en aquest cas, a l'hospital de referència, no? I que també ajudaria, en aquest cas, a l'hospital a treballar millor, no? A no col·lapsar el servei, sobretot a l'època més d'estiu, no? Que també rebem molts visitants de fora, molt turista, i que bé, doncs, tensionem el servei sanitari de referència.
1: Passem a altres qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua decideix aturar l'enumerada alternativa 3 del projecte de reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Recordem que hi ha un gran rebuig expressat pels pagesos del Pla de Grau. Ara, per tant, es destaca que justament es repensarà tot plegat. Es vol replantejar el projecte i iniciar de nou un treball conjunt per buscar alternatives i buscar també la seguretat hidràulica del tram baix de la Tordera. I sense deixar Tordera, destacarem que la diputada tordarenca de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, diu que el projecte de Tordera fins a Lloret per la C-32 continua sense calendari. Recordem que hi ha un compromís del Parlament per tirar-lo endavant, però des de Junts s'ha dit que no hi ha calendari ni tampoc pressupost i per això demanen que es pugui tirar endavant aquesta obra. Altres temes de l'actualitat. Hi ha hagut un operatiu policial avui a Mataró contra, novament, el cultiu i tràfic de marihuana, aquesta vegada al vell centre de Mataró. L'actuació ha anat a càrrec del Servei de Vigilància Aduanera. S'ha fet avui al matí i s'ha detectat aquesta plantació de marihuana. Segons s'ha pogut saber, en una casa hi havia una plantació de marihuana, com a mínim, més de 300 plantes, més de 300 esqueixos, també cabdells de marihuana, i fonts policials també han explicat que hi ha hagut, com a mínim, dues persones detingudes. Per tant, novament, una altra intervenció en relació a la marihuana al Maresme. El pubillatge de Pineda participarà al certamen comarcal que es celebra a Vilassar de Mar. La jornada es farà el cap de setmana. Reunirà candidats d'arreu de la comarca, combinarà proves escrites i orals sobre la cultura general del Maresme o de Catalunya. A la tarda, per tant, Vilassar es convertirà en un punt de trobada del pubillatge. Hi haurà representants vinguts de tot Catalunya per gaudir d'aquest acte. Tot plegat es farà, com diem, dissabte a la tarda a Vilassar de Mar. I ara estem molt interessats pel temps, sobretot pel que ha de venir aquestes properes hores, però sobretot també per demà divendres, perquè sembla que tindrem cada cop més fred.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha procedit a tapiar d'ofici l'edifici de la guingueta abandonada que hi ha a la platja de Poblenou com a conseqüència de la declaració de ruïna efectuada pels serveis municipals i per motius de seguretat. Dues persones que hi havia dins de l'immoble han estat desallotjades aquest matí per agents de Mossos d'Esquadra i policia local de Pineda. Un cop s'ha fet el desallotjament, tot seguit, efectius de la brigada municipal han procedit a tapiar preventivament la porta i les dues finestres de l'immoble fins que es puguin realitzar les tasques d'enderroc, que han d'anar a càrrec de la propietat i, si no es fes, hauria de ser l'Ajuntament qui ho faci subsidiàriament. Per demà, divendres, es farà una jornada de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir de 65 anys sense necessitat de cita prèvia. És una actuació que es farà al CAP de Pineda, al dispensari de Poblenou i també al de Santa Susana. En tots tres casos, l'horari serà de matí de 9 a 1 i a la tarda de 3 a 7. La vacunació contra la pneumònia per més de 65 anys és clau per prevenir infeccions greus als pulmons i reduir el risc de complicacions respiratòries, especialment entre les persones grans, un dels col·lectius més vulnerables. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat associades a aquestes infeccions. Recordem que de cara a demà no cal demanar hora, podeu anar directament sense necessitat de cita prèvia de 9 a 1 i de 3 a 7. I el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial a la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica del municipi que recentment ha donat nom al nou cap de Pineda. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats i dones que van ser ateses per ella, que destaquen no només la seva professionalitat, sinó també la seva humanitat, valentia i capacitat d'innovació. Tot això recordant que era una època molt diferent i amb pocs mitjans. A través d'aquests relats es dibuixa el perfil d'una dona que va esdevenir un pilar fonamental de la salut local. Les participants recorden les dificultats dels parts de fa 60 anys i també la proximitat de les seves visites a domicili on anava amb la seva coneguda Vespa per atendre les dones i els infants del poble. Podeu tornar a escoltar aquest programa a radiopineda.cat, a la portada del web i també a l'apartat Pineda es mou. És tot, més notícies d'aquí una hora.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Començam aquest butlletí destacant que aquest divendres demà hi haurà una nova campanya de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir dels 65 anys. A més, sense necessitat de cita prèvia. L'actuació es farà simultàniament al CAP de Pineda, per tant, carrer de la Tribala, i també al dispensari de Poblenou. Es farà en horari de matí fins la una. L'objectiu, facilitar l'accés a aquesta protecció que és essencial, sobretot per la gent gran. La vacunació contra la pneumònia és clau per prevenir infeccions greus als pulmons, redueix el risc de grans complicacions respiratòries, sobretot a les persones grans. És un dels col·lectius més vulnerables davant del pneumococ. A més, aquesta vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions, també a la mortalitat associada justament a aquest tipus d'infeccions. Els professionals sanitaris, també de Pineda, recorden la importància d'immunitzar-se, mantenir una bona salut i prevenir les malalties que són evitables, com ara aquesta. Per tant, aquesta campanya que es fa demà busca augmentar la cobertura vacunal, reforçar també la prevenció comunitària. Per tant, insistim en aquesta notícia destacada. Demà, campanya de vacunació especial contra la pneumònia al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou, sense cita prèvia. Sobretot adreçada a persones més grans de 65 anys. L'ampliació de l'Hospital de Calella tindrà un cost previst de 83 milions d'euros. Les obres duraran 4 anys. S'ha presentat aquest projecte a Calella. S'ha fet amb la visita del conseller Albert Dalmau, que ha posat en valor la tasca del govern per donar resposta, diu, a les millores que necessita l'atenció mèdica a l'Alt Maresme, però també a la Selva Marítima. El conseller ha destacat el compromís del govern per transformar l'Hospital de Calella i atendre millor els ciutadans.
2: És el compromís d'un govern que posa les energies on toca, no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou CAP a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella. No? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
1: Ha dit també que és important tenir els pressupostos aprovats perquè el compromís del govern és tirar endavant aquest projecte.
2: Si hi ha pressupostos serà una bona notícia pel país perquè tot el que diem ho podrem fer més ràpid, però si no ho farem igualment.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella. És un projecte molt important, una actuació clau per reforçar el sistema sanitari. Ho impulsa el Servei Català de la Salut, preveu una inversió de 83 milions d'euros. L'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, també ha estat present a la presentació. Ha dit que l'Alt Maresme necessita aquesta ampliació de l'hospital i ha tornat a demanar que Pineda disposi d'un CUAP. Això podria servir per atendre urgències d'atenció primària de forma més eficient. L'alcaldessa proposa que aquest centre s'instal·li on fins ara hi havia l'ambulatori al carrer Tarragona, per tant, l'antic ambulatori que hi ha al carrer Tarragona, un edifici que és propietat de la Generalitat.
3: I necessitem d'aquests serveis sanitaris. El nostre centre de referència hospitalari és Calella. Que ningú se'ns escapi, que això també vol d'inversió, de molta inversió, que es necessiten diners per poder fer, no? I que necessitem, no? Avui també ho hem reivindicat, aquest CUAP, no? Que és una paraula molt rara, però no és més que un centre d'urgències d'atenció primària, no? Que ajudaria molt a fer aquestes primeres atencions d'urgència, no? Durant 24 hores de servei i evitaria, doncs, el desplaçament, en aquest cas, a l'hospital de referència, no? I que també ajudaria, en aquest cas, a l'hospital a treballar millor, no? A no col·lapsar el servei, sobretot a l'època més d'estiu, no? Que també rebem molts visitants de fora, molt turista, i que bé, doncs, tensionem el servei sanitari de referència.
1: L'ampliació doblarà la superfície fins als 28.000 metres quadrats. Hi haurà nous edificis connectats per un gran atri que actuarà com a nova entrada principal. També tota la reurbanització de l'entorn, espais verds, accessos més accessibles i segurs. A nivell assistencial, l'hospital augmenta també la seva capacitat. Hi haurà fins a 177 llits d'hospitalització. També hi haurà fins a 10 quiròfans, també nou servei d'urgències amb 77 box. Hi haurà també llits de semicrítics, però, per exemple, també altres sales que actualment no té l'Hospital Calellenc. Segons explicat en aquest acte, de gran format, és una peça clau dins la xarxa sanitària pública del territori, un projecte que pretén transformar-lo en un equipament modern. Trobareu tota la informació i també algunes imatges a radiopineda.cat.

0: Passem a altres qüestions. El programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial per la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica de Pineda, que recentment ha donat nom justament al nou ambulatori que hi ha justament al carrer de la Tribala. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats o dones que van ser ateses per ella. En destaquen la professionalitat en una època amb pocs mitjans, però parlen també de la seva humanitat, valentia o capacitat d'innovació. Es dibuixa el perfil d'una dona que va ser un pilar fonamental de la salut a Pineda. Participants que van recordar les dificultats dels anys passats, fa cap a 60 anys. També la proximitat a les visites a domicili o com anava amb la seva coneguda Vespa per atendre dones i els infants del poble. Al programa hi han participat diverses dones, l'Angelina, la neboda de la Pepita Bonet, també la Maria Rojas, la Juanita Garcia o la Pepita Flores, dones que la van conèixer de prop. També la infermera del CAP, Carme Aubanell, o la Montse Juli Navarro, que junt amb la seva germana Tere van ser les primeres bessones que va aportar al món la llevadora. Aquest espai, recordem-ho, incorpora testimonis enregistrats, com el de la Juanita Guerrero, que la va conèixer perquè vivia porta a porta amb la família de la Pepita, o també la Juanita Serrano, amb un relat molt emotiu que posa en valor la seva vessant més humana. Per tant, és un programa que és, de fet, un homenatge col·lectiu que posa en valor la memòria d'aquesta professional. Podeu tornar a escoltar el programa a radiopineda.cat. Passem a altres qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua decideix aturar l'anomenada alternativa 3 del projecte de reordenació de les motes del tram final de la Tordera. Recordem que hi ha un gran rebuig expressat pels pagesos del Pla de Grau. Ara, per tant, es destaca que justament es repensarà tot plegat. Es vol replantejar el projecte i iniciar de nou un treball conjunt per buscar alternatives i buscar també la seguretat hidràulica del tram baix de la Tordera. I sense deixar Tordera, destacarem que la diputada tordarenca de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, diu que el projecte de Tordera fins a Lloret per la C-32 continua sense calendari. Recordem que hi ha un compromís del Parlament per tirar-lo endavant, però des de Junts s'ha dit que no hi ha calendari ni tampoc pressupost i per això demanen que es pugui tirar endavant aquesta obra. Altres temes de l'actualitat. Hi ha hagut un operatiu policial avui a Mataró contra, novament, el cultiu i tràfic de marihuana, aquesta vegada al vell centre de Mataró. L'actuació ha anat a càrrec del Servei de Vigilància Aduanera. S'ha fet avui al matí i s'ha detectat aquesta plantació de marihuana. Segons s'ha pogut saber, en una casa hi havia una plantació de marihuana, com a mínim, més de 300 plantes, més de 300 esqueixos, també cabdells de marihuana, i fonts policials també han explicat que hi ha hagut, com a mínim, dues persones detingudes. Per tant, novament, una altra intervenció en relació a la marihuana al Maresme. El pobillatge de Pineda participarà al certamen comarcal que es celebra a Vilassar de Mar. La jornada es farà el cap de setmana. Reunirà candidats d'arreu de la comarca, combinarà proves escrites i orals sobre la cultura general del Maresme o de Catalunya. A la tarda, per tant, Vilassar es convertirà en un punt de trobada del pobillatge. Hi haurà representants vinguts de tot Catalunya per gaudir d'aquest acte. Tot plegat es farà, com diem, dissabte a la tarda a Vilassar de Mar. I recordem una vegada més que el grup musical Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dia 6 de juny. Ja podeu comprar les entrades a auditoripineda.cat al preu de 20 euros. Són concerts molt especials per a aquesta banda. Es gaudeixen especialment perquè hi ha un contacte molt proper amb el públic. Recordem que és un grup barceloní que oferirà un concert per interpretar els seus temes més destacats. L'Ajuntament de Palafolls anuncia que estrenarà una nova ruta senyalitzada del castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Serà una ruta senyalitzada que es podrà fer a peu per descobrir doncs, els camins que arriben fins al castell. Per cert, que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana l'inici de les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho fan amb diverses propostes musicals.
1: S'han preparat les seves adaptacions dels musicals Ren, conegut per tothom, i El vol de l'home ocell, creació d'en Joan Gallar amb cançons de Sang Traït. Els dos grups, dirigits per l'Aina, han treballat de valent i segur que serà un gran cap de setmana per estrenar les nostres cloendes.
0: I també destaquem del cap de setmana, però en aquest cas a Calella, que arriba el Firatàs, la fira gastronòmica, amb degustacions, música i activitats ben diverses. Aquesta vegada es fan obres en aquell sector, per tant, s'ha fet doncs, de forma diferent. Hi haurà el que s'anomena la Rambla de la Degustació. Allà hi haurà taules, cadires, la gent podrà gaudir de música en directe i algunes degustacions gastronòmiques. I sense deixar Calella, ja avancem a qüestions doncs, que fan referència a la Festa Major de la Minerva, que és, com recordem-ho, per al setembre. Doncs bé, l'Ajuntament ja ha presentat el cartell de les actuacions. D'una banda, The Tallets, que debutaran a les barraques de la Festa Major de Calella, però és que també actuaran els Catarres, la Banda Neon, l'Orquestra Diversiones, l'Orquestra Maribel o los que faltaven, entre d'altres. I també actuarà la cantant calellenca Aina da Silva, que recordem que ja va actuar al programa Eufòria de TV3. Una vegada més, tots els concerts són gratuïts. I ara estem molt interessats pel temps, sobretot pel que ha de venir aquestes properes hores, però sobretot també per demà divendres, perquè sembla que tindrem cada cop més fred. Crònica de Jordi Pérez.
2: Tornant a créixer nuvolades pel nord-est, Pirineu Oriental, Girona, Barcelona, interior, i tornant a descarregar doncs, alguns ruixats. Aquestes nuvolades cap al nord-est podrien arribar cap a la costa, a mesura que vagi avançant la tarda i el vespre i la nit, i puguin també arribar doncs, alguns ruixats. Potser a l'Alt Maresme també ens arriba algun ruixat a últimes hores, i aquesta serà la tònica d'avui. Vents variables avui, eh? Vents molt variables que es poden reforçar aquestes brises a prop de les costes. Temperatures molt agradables, ja afirmaríem un maig com el que estem tinguent, frescot, el sol escalfa el seu, però a l'ombra ja veuen que la temperatura 18, 19, 20, 21 graus, i aquestes són les temperatures que estem mantinguent, ja ho veuen, eh? Estem a mitjans de maig i de moment no volen, tenen decisió d'enfilar-se, ni de bon tros. Demà divendres, entra la glopada d'aire fred, i això què, com què es traduirà? Doncs ruixats es mantindran sobretot cap a l'extrem nord de Girona i de Barcelona, i aquestes nuvolades s'aniran doncs, extenent doncs, per la gran part de les comarques de Barcelona, especialment les de Girona, i demà al dematí doncs, podríem tenir un dia força nuvolat quan ens llevem, risc d'algun ruixat, alguna gotellada. Posteriorment, mig matí, migdia, podríem trencar-se una mica els núvols, ho diem, ja veu com quina forma ho diem, amb quina prudència, perquè, esclar, això evoluciona i això costa molt, però els diem més o menys la teòrica, perquè després, a partir del migdia, sobretot la tarda vespre, sí que amb l'arribada de la glopada freda que arribarà als vols del migdia, doncs les nuvolades creixeran amb empenta a tot el que és el nord-est, Girona-Barcelona, i començaran a descarregar ruixats i tempestes irregulars. Vol dir que no generals, però irregularment hi haurà xàfecs intensos, ruixats, tronades, que començaran a l'interior i avançaran cap a la costa. Registres 5, 10, 15, 20 litres localment es pot fer en poca estona. Per tant, estarem atents demà a aquestes tempestes de tarda anunciant, acompanyant aquesta glopada d'aire fred. Baixar la temperatura és a mesura que vagi descarregant i els vents seran de mar cap a terra, brises. Però bé, la mar, en principi, estarà una mica agitadeta amb aquesta mar de fons. Cap de setmana variable, vent molt frescot per l'època, i en diumenge potser es torni a estabilitzar l'atmosfera, que podria augmentar el risc de ruixat. Dissabte potser no tant, diumenge potser augmentaria el risc de ruixat.
0: Molt bé, Jordi, doncs ho seguirem de ben a prop, sobretot pel que fa a aquesta baixada de les temperatures.

0: de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha procedit a tapiar d'ofici l'edifici de la guingueta abandonada que hi ha a la platja de Poblenou com a conseqüència de la declaració de ruïna efectuada pels serveis municipals i per motius de seguretat. Dues persones que hi havia dins de l'immoble han estat desallotjades aquest matí per agents de Mossos d'Esquadra i policia local de Pineda. Un cop s'ha fet el desallotjament, tot seguit, efectius de la brigada municipal han procedit a tapiar preventivament la porta i les dues finestres de l'immoble fins que es puguin realitzar les tasques d'enderroc, que han d'anar a càrrec de la propietat i, si no es fes, hauria de ser l'Ajuntament qui ho faci subsidiàriament. Per demà, divendres, es farà una jornada de vacunació contra la pneumònia adreçada a tota la població a partir de 65 anys sense necessitat de cita prèvia. És una actuació que es farà al CAP de Pineda, al dispensari de Poblenou i també al de Santa Susana. En tots tres casos, l'horari serà de matí de 9 a 1 i a la tarda de 3 a 7. La vacunació contra la pneumònia per més de 65 anys és clau per prevenir infeccions greus als pulmons i reduir el risc de complicacions respiratòries, especialment entre les persones grans, un dels col·lectius més vulnerables. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat associades a aquestes infeccions. Recordem que de cara a demà no cal demanar hora, podeu anar directament sense necessitat de cita prèvia de 9 a 1 i de 3 a 7. I el programa Pineda es mou de Ràdio Pineda ha dedicat una edició especial a la figura de Pepita Bonet, llevadora històrica del municipi que recentment ha donat nom al nou cap de Pineda. El programa recull testimonis emotius de familiars, amistats i dones que van ser ateses per ella, que destaquen no només la seva professionalitat, sinó també la seva humanitat, valentia i capacitat d'innovació. Tot això recordant que era una època molt diferent i amb pocs mitjans. A través d'aquests relats es dibuixa el perfil d'una dona que va esdevenir un pilar fonamental de la salut local. Les participants recorden les dificultats dels parts de fa 60 anys i també la proximitat de les seves visites a domicili on anava amb la seva coneguda Vespa per atendre les dones i els infants del poble. Podeu tornar a escoltar aquest programa a radiopineda.cat, a la portada del web i també a l'apartat Pineda es mou. És tot, més notícies d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
0: Ràdio Pineda 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.